0: Avui per avui, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
1: Vinga, anem a començar amb una notícia d'aquelles que són més que curioses i que, sens dubte, desperten polèmica, però bueno, no només polèmica, també desperten, com dic, molta curiositat i moltes ganes de preguntar. La van publicar fa uns dies els nostres companys del Levante i penso que és molt interessant i, a més, és que em va molt bé en ja plena campanya electoral per a les eleccions nacionals. Fixen-se vostès que sempre s'ha dit això, no? Que en els últims trams de legislatures doncs sempre s'intenten els polítics fer moltes fotos, sempre intenten els polítics inaugurar moltes coses, posar el nom en moltes plaques. Benganito va fer este centre de salut. Sotanito va fer este poliesportiu. Bueno, doncs Moixent i el seu alcalde, Guillermo Jorques, han decidit retirar dels seus edificis públics les plaques amb noms de polítics. Clar, com dic això, és per una part curiós i per l'altra sempre desperta polèmica. El PP, per exemple, diu que el que es vol és borrar la història, però el PSPB i Guillermo Jorques com a alcalde diu que això es fa per a evitar una concepció personalista de les institucions. Siga com siga, em sembla una notícia espectacular per encetar este 13 d'octubre, dimarts. Des de Moixent, alcalde Guillermo Jorques, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bueno, contens una miqueta...
2: Sí.
1: Contens una miqueta d'on és això, perquè de veres que em sembla molt, molt, molt interessant. Almenys parar-nos a pensar en com s'arriba a este punt.
2: Pues mira, a este punt s'arriba, ja et dic, no és ninguna intencionalitat de borrar el passat ni res de per aquest estil. Vull dir, al final nosaltres, no, quan entrem a l'Ajuntament, vas treballant, no, amb els teus projectes que tens en ment, sí. Alguns venen, diguem, ja d'èpoques anteriors, perquè al final tens que materialitzar-los, no pots fer un esborrany i comptar nou, no? Entonces, conforme avances en el dia a dia, en la gestió de l'Ajuntament, pues te trobes que en alguns edificis, en algunes zones, no? Pues hi ha una sèrie de plaques que sí que és cert que estan, no? I te trobes en algunes en les quals estan pues estropeades, estan mal bé, estan trencades, estan badades, sí. Falta més de la meitat. Entonces, claro, quan tu vas a eixe dia a dia, pues te pares a pensar. Primer, podíem parlar de qui apareix a les plaques i qui no, però que no anem a entrar.
1: Entrem... És que jo volia entrar precisament en això.
2: Sí, sí, això es considerem una segona part, no?, del per què, diguem, l'Ajuntament decideix, no? En aquest cas, l'Ajuntament, la Corporació, decideix, diguem, actuar

0: I segon és, qui apareix en aquestes plaques és necessari que aparega novament?
1: Clar, és que no sé si en el cas de Moixent ocorrerà, però no seria el primer municipi en el que apareixen polítics que han estat imputats o que han estat fins i tot jutjats per trames de corrupció.
0: Correcte, i podríem nomenar pues, Alfonso Rus, Eduardo Zaplana, Serafín Castellano... Entonces, claro, quan tu planteges que estan estropeades, pues, te pares a pensar en dir i ha que destinar novament recursos a reposar aquesta placa? Pues, jo crec que no, perquè al final ja no és qüestió d'esborrar, ja te dic, Jordi, és en el sentit de dir, ostres, al revés, em faig la pregunta, una remodelació d'un parc és necessari que disposa d'una placa indicant qui ha fet aquesta remodelació d'un parc ja existent? Jo entenc que no. Nosaltres hem remodelat tots recentment i des del primer moment ho tinguem clar. No tinguem ningú afany de protagonisme, perquè al final els protagonistes són els veïns i veïnes de Moixent. No se'ns ha passat pel cap col·locar una placa a misses remodelacions de parcs. Considerem, i ho tinc a entès així, que la política nosaltres estem de pas i el que queda és el que s'ha fet i amb la memòria o no de cadascú, diguem, és el que s'ha de reflexar.
1: Però sabes que, Guillermo, és ser, permetre-me la broma, però és, sí, és ser una miqueta antisistema, políticament parlant, perquè al final estem, malauradament, al meu parer, estem anant cap a una tendència, ja portem temps, política molt personalista, molt de líders, molt de noms, molt de marques... I vosaltres el que voleu fer és precisament el contrari.
0: És que això és el que volem, Jordi. Volem en el sentit que ningú ha de ser protagonista per el fet que hagi estat un temps determinat en un ajuntament. I això ho tinguem com a màxima des del primer moment. A nosaltres no ens veuràs amb fotografies inaugurant un parc o inaugurant una avinguda, que també recentment, diguem, es va reformular per part de la Diputació, una avinguda, que és l'avinguda Parc Aquilis, amb el pont que es dirigeix a la plaça d'Hispanitat, i no se'ns ha ocorregut ni a nosaltres ni a la Diputació actual, val? Vull dir, de col·locar una placa dient que s'ha remodelat aquesta avinguda gràcies a... No, gràcies a ningú, vull dir-te. Gràcies als veïns i veïnes que amb els seus impostos ho fan possible, no? Ja, és el que te dic. Una, la determinació va vindre en aquest sentit. De nosaltres no es veiem en l'obligació de reposar algo que s'havia estropeat, en què sí que podíem dir que apareixen certs noms, destinar recursos a reparar algo que consideraven que no. Val? La màxima també és eixa, de que nosaltres no tinguem per què. No volem. Vull dir-te que han fet actuacions a determinades zones, han obert un espai jove també, van considerar que l'espai jove devia d'aparèixer el meu nom o el nom d'un regidor determinat? No, però no és una qüestió de que això, vull dir, és que no ens agrada, però ja et dic, fotografies nostres no es veureu, perquè no, considerem que les fotografies és l'element que s'ha fet, l'element que s'ha instal·lat, el local, diguem, que s'ha obrat per a poder anar, en este cas, els joves del poble de Moixent a poder, diguem, disfrutar d'un oci saludable, vull dir, que no se'ns ha passat mai pel cap col·locar res. Entonces entenem que, ostres, pues ara és el moment, no? Han fet actuacions en alguns parcs en els quals les plaques estan trencades, és cert que apareixen certs noms, i la cosa està en que no anem a destinar recursos per a que seguís que apareguen certs noms que no deurien d'aparèixer, i una de que quan se reformula un parc, i aquest parc ja existia prèviament, no? Podríem dir-ne. L'únic que s'ha fet és substituir els elements de joc i ja està.
1: Doncs, Guillermo Jorques, l'enhorabona per la proposta. Ja a Soies personalment, em sembla una proposta, a més de molt, molt interessant, molt atrevida també, tenint en compte els temps que corren.
0: Jo crec que, Jordi, que és això, és de sentir comú, eh? Vull dir-te,
1: però...
0: I no és perquè nosaltres som baladís de res, però entenem que el que ha de primar avui en dia, i en este cas hauria d'haver sigut sempre, és el sentir comú i, sobretot, la humilitat, sense nosaltres tampoc donar-nos de... Però és cert que, bueno, que la màxima que tenim la volem seguir aplicant, no d'ara, sinó del primer dia, i crec que no és res estrany i que no es diga de que no, se van a destinar recursos a eliminar, no, perquè tampoc es tracta de ara fer un esborrany i compte nova de tot, no, vull dir, les coses han vingut conforme t'ha dit en el dia a dia.
1: Si ara
0: reformulem un parc i en aquest parc la placa està trencada, ostres, però la lògica és que la lleves, no? Perquè la vols trencada, eh? Vull dir, perquè el que te pot generar és l'efecte contrari de dir, mira quina deixadesa, no?
1: Sí, sí, totalment, sí, però
0: es
1: després canvia. També la curiositat dels noms i de l'entorn de la política actual i anar una miqueta anar una miqueta a contracorrent em sembla molt, molt, molt necessari fins i tot, Guillermo?
0: Això és l'altra, vull dir, jo podria entendre que este parc s'ha remodelat en l'any X.

0: Una segona hora molt literària la que ens espera a partir d'ara i fins les 2 de la vesprada. Anem a saludar els nostres amics d'Edicions 96, que una vegada al mes, més o menys, es passen per ací per a l'estudi per a parlar de llibres, per a parlar d'activitats relacionades amb els llibres, d'un món entorn i que versa doncs, a eixes pàgines, a eixos exemplars, a eixos llibres que tots i totes tenim a casa i que, per exemple, després coneixerem a la secció del llibre de la teva vida a partir de la una i mitja, més o menys, avui amb Àngela Malixeva com a protagonista. Però tornant a allò dels llibres i de tot el món que envolta a un propi llibre, i aprofitant que la setmana passada vam presentar a Ciaixet i a Orlan Furiós, Escenes Valencianes, que a més ho van contar així a l'agenda de Ràdio Xàtiva, de la SER, i que la plaça del llibre és a València, a final de mes volem parlar de totes les activitats que es fan al voltant dels llibres. I que moltes d'elles, perquè totes no arriben, però a moltes d'elles sí, presentacions, fires, animacions, clubs de lectura, tallers, contem així a Ràdio Xàtiva, a la SER, moltes d'aquestes activitats. Dia a dia, bueno, pues anem a saber la part intrínseca de com es prepara, com d'importants són per als autors, per a les editorials, este tipus d'activitats que es fan al voltant dels llibres. Per a ajudar-nos una miqueta en este camí, està amb nosaltres Rosa Nicolau, des d'Edicions 96. Rosa, com estàs?
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Benvinguda
1: i bon
0: nou.
1: Dia a totes les persones que ens escolten a la ràdio.
0: A veure, Rosa, adés ho estava dient, i és així, que contem moltíssimes vegades, presentació del llibre, club de lectura, taller de llibre. És un món tot al voltant d'un llibre. Conta'ns una miqueta com és això que se'ns escapa a nosaltres.
1: Sí, són moltes les activitats que se fan al voltant del llibre. La més coneguda possiblement siga la presentació del llibre, en la que està l'autor. A nosaltres ens agrada donar-li també protagonisme a l'il·lustrador o il·lustradora en cas que el llibre siga il·lustrat. Però després n'hi ha moltes més. També fem al voltant d'una xerrada d'un tema concret, com per exemple pugui ser igualtat o qualsevol altre tema, donar-li també llibres que parlen d'aquest tema, no? Aleshores, dins d'aquestes activitats, nosaltres, a més, com tu has comentat, estan les fires, està pròxima la plaça del llibre.
0: Estareu,
1: estem. Presentarem un parell de llibres el dia 23, presentem Tresors i Estels, i el dia 25 fem un contacontes d'un llibre que, a més, parla d'igualtat, Carles i Carla.
0: Molt bé.
1: Val? Després n'hi ha altres activitats que potser no estan tan obertes al públic en general, però que per a nosaltres també són importants perquè se dona a conèixer també els llibres i que potser se treballen en grups de determinades edats o dintre de les escoles o a les biblioteques o a les llibreries, i potser hi anem un poquet més encarats a lo que són unes edats concretes, no? En les escoles, per exemple, fem tallers d'il·lustració, fem també contacontes, i ahir sí que ens dirigim llibres per a unes determinades edats, no? I, a més, el que tu també has comentat abans, és clubs de lectura,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Que en els clubs de lectura potser sí que són més coneguts, i, aunque no és per a tots els públics en general, sí que participa en el club de lectura, qui té interès.
0: I que cada vegada n'hi ha més, eh?
1: Efectivament, sí.
0: Cada vegada
1: se va donant.
0: I, a més, i això és una cosa que m'agrada molt, abans els clubs de lectura sempre estaven focalitzats en València, o en ciutats més grans que pugui ser Xàtiva. No, ara qualsevol poble o fins i tot qualsevol associació de qualsevol poble té el seu club de lectura.
1: Efectivament. Per exemple, mira, Cases de la Dona, hem treballat nosaltres llibres, perquè sí que tenen també club de lectura en el que llitgen temàtiques doncs, que interessen, temàtiques al voltant de la dona, per exemple, no? Aleshores, sí que és veritat. Un altre espai que potser tampoc és massa conegut són firetes a les escoles, no? Nosaltres hem estat treballant dintre de les escoles molt el tema de contacontes, el tema d'animacions lectores, val? I ara tenim també la possibilitat d'oferir-los una fireta. En moltes escoles se fan, per exemple, setmanes culturals o se treballa al voltant del dia del llibre. Aleshores, el que també donem l'opció és de tindre com una fireta del llibre, com la Fira de València, però en
0: menudet i en el cole, no?
1: Exacte, sí. Tenen els llibres llibres molt a la mà, que els pares poden entrar fora de l'horari escolar i comprar-los, i al mateix temps doncs, fem animacions lectores, que mostrem alguns d'aquests llibres perquè després els xiquets tinguin ja una idea a l'hora de triar.
0: Alguns d'aquests tallers, o algunes d'aquestes presentacions, o fins i tot alguns d'aquests clubs, es celebra a les biblioteques.
1: Sí, clar.
0: Especialment a les biblioteques públiques, que també són, bueno, el paradís, no?, en este sentit.
1: Sí, bueno, la biblioteca sempre ha tingut una àmplia gamma d'activitats al voltant del llibre i, evidentment, és el nostre referent, nostre i de tots els lectors, no? Vull dir, és arribar a tota la societat, poder arribar als llibres, no?, d'una manera gratuïta i que, evidentment, animem també a que vagin a les biblioteques i, evidentment, les biblioteques se donen moltes d'aquestes activitats, presentacions, contacontes, clubs de lectura i, com dius, clubs de lectura ara que ne fan molts, molts.
0: Et sembla si saludem una bibliotecària per a que ens conte com és eixa vessant també des de dins, des de l'altra banda, en este cas des de la Biblioteca de Xàtiva, amb Lucía Xau, que no és la primera vegada que ha estat amb nosaltres. Hola, Lucía, com estàs?
2: Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
0: Gràcies a tu per estar amb nosaltres. Conta'ns, perquè tot això que està comentant Rosa de com especialment també en els últims anys no paren de fer-se activitats de tot tipus per a fomentar la lectura, per a fomentar els llibres, sabem que així a Xàtiva passa, per exemple, amb les converses a la biblioteca o amb altres cicles que tenim.
2: Sí, així, bueno, la Biblioteca de Xàtiva ja porta alguns anys amb moltíssimes activitats dirigides a públic de totes les edats, de fet. I sí, clar, nosaltres fem, perquè la biblioteca, dins de l'essència i de les funcions, de fet, que té la biblioteca, no només per llei, sinó també per lo que significa, està el foment lector, l'animació lectora, acostar la lectura, la literatura, els llibres a la població, i, per tant, totes les activitats que se fan tenen com a visió sempre, com a objectiu, acostar llibres o acostar lectura o compartir lectures, com ben ha dit, Rosa, no? I, de fet, bueno, la Biblioteca de Xàtiva té moltes activitats al voltant del llibre. Tu has dit, les converses són per a persones adultes, però també tenim campanyes d'animació lectora amb les escoles i activitats d'animació lectora d'accés lliure per a xicalla. I tenim clubs de lectura, de fet, tenim prou clubs de lectura ara, per a molts tipus de públic. Sí, ara estem a tope en això, i de fet estem cada vegada afegint noves activitats que ens semblen interessants. Però sí, també fem tallers, també s'han fet diversos anys tallers d'il·lustració, tallers de còmic, per a xicalla, i ara se vol també tirar un poc cap als joves i tot això. O sigui que sí, des de la nostra vessant, és que forma part de la idiosincràsia d'una biblioteca.
0: Clar, i ara vaig a fer-te jo la repregunta, perquè l'oient ho sap, i nosaltres estàvem comentant off the record abans d'entrar a l'entrevista també, tu, quan vas participar a la secció del llibre de la teua vida, que és la secció que tenim nosaltres de literatura, tu vas dir que, clar, tu venies d'una biblioteca menuda, en este cas del poble de Manuel, i que allí ja havies començat a fer moltes activitats que, per exemple, així també es fan, no? Aixòs clubs de lectura o presentacions, etc. Com canvia, Lucía, el fet d'una biblioteca gran, immensa, com pugui ser la de Xàtiva, front a una biblioteca més local, com pugui ser la de Manuel, la de la Llosa, em dona igual, però que també tenen aquest tipus d'activitats. Com és això?
2: Uf, és que són dues realitats tan diferents.
0: Ja, imagina. Bueno, però els llibres d'edicions 96 segur que estan en una i en l'altra.
2: De fet, en Manuel treballàvem molt. De fet, edicions 96 participa tots els anys de la fireta del llibre de Manuel, perquè, clar, són veïnes.
0: Que són de la Pobla,
2: clar. Veïnes de comarca, i sempre les convidaven, i sempre que podien s'acostaven a la fireta del llibre, que és un dissabte de matí, sí, molt bé. Són realitats diferents, però al cap i a la fi les activitats venen a ser molt semblants. Vull dir, evidentment, Manuel, només n'hi ha un club de lectura.
0: Yeah.
2: En Xativa anem ja per 4 i bueno, segurament anirem avançant, però
0: n'hi ha uno, claro.
2: I l'importància és, bueno, la idea més important és que la gent se junta al voltant de la lectura, no? I compartix una lectura i compartix tot allò que té a veure i compartix moltes vegades amb l'autor i amb l'autora del llibre, que és una de les coses que se feia en Manuel i també fem iniciativa, que és intentar que vinga l'autor o l'autora, si és possible, evidentment, al club de lectura, que és una cosa preciosa. Quan venen, és meravellós sentir-los parlar del seu llibre i que la gent els diga, mira, m'ha agradat això, no m'ha agradat això. És meravellós. A mi m'encanta. I entonces, bueno, dins de les limitacions que té Manuel, que és un poble xicotet, n'hi ha molta activitat cultural i la gent anava molt a la biblioteca a participar d'activitats. I en Xativa passa igual, en Xativa hi ha molta activitat cultural, o sigui, un pes important. Veritat, i la gent ve molt a les activitats que fem a la biblioteca i el club de lectura continua porta ja anys i continua participant.
0: I continuarà fent-ho. Lucía Xau, des de la biblioteca de Xativa, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, eh? Una abraçada molt forta.
2: Encantada, moltíssimes gràcies,
1: Lucía.
2: A vosaltres. Adéu, Rosa.
0: Adéu.

0: Mai 24 minuts en esta secció amb els nostres amics d'Edicions 96. Ha dit, Rosa, una cosa molt interessant, Lucía, que diu que ens fan clubs de lectura per a conèixer més enllà del llibre. Ens encanta, no?, veure l'autor parlar del llibre i tal, però tu creus que als autors els agrada tindre aquest tipus de converses amb els seus lectors?
1: I tant que sí. Mira, de fet, nosaltres en els clubs de lectura, quan treballen algun dels nostres llibres, ens solen demanar doncs que vaig a l'autor, no? Perquè en un club de lectura se parla molt al voltant d'aquest llibre, de la història que conta el llibre, però arribar a conèixer un poquet a l'autor, el per què ha escrit aquest llibre, no? Per què conta aquesta història, aquest tipus d'història, o per què ha treballat una temàtica concreta. Evidentment, per al club de lectura, bueno, jo també estic en un, i aleshores puc opinar com a usuària, doncs, clar, ens agrada, i als autors, evidentment, també els agrada que coneguin la seva obra i, sobretot, doncs, parlar de totes aquestes coses, per suposat.
0: A veure, Enric Abad, que és tècnic en gestió de recursos naturals i paisatgístics, acaba d'escriure un llibre que, per descomptat, publiqueu també vosaltres, es diu Els Corcs. És un llibre que parla de bueno, la identitat d'una família de mitgers d'ací de les nostres comarques. Anem a preguntar-li a Enric, que ens atén al telèfon molt amablement. Està ara, Enric, com estàs?
2: Bon dia, molt bé, escoltant-vos, molt bé.
0: Anem a preguntar-li a Enric si aquesta pregunta que jo li feia a Rosa i que ella m'ha contestat, ara te la faig a tu com a autor. A tu com a autor t'agrada participar en clubs de lectura amb els teus lectors?
2: Sí, evidentment que sí. A mi m'agrada participar en qualsevol acte relacionat en la literatura, en els llibres, i evidentment molt més encara si està vinculat a alguna cosa que escriu jo. I com ara les presentacions i aquest tipus d'actes. Però, evidentment, sobremanera, això ho he comentat moltes vegades en Rosa o en Dolors, l'editora, és especialment gratificant el tema d'assistir convidat modestament a un club de lectura. Això és especialment gratificant. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Rosa, com es preparen aquestes trobades, aquests encontres també amb els autors?
1: Sí, mira, jo no sé si a Enric li han contat. En el club de lectura on jo treballo se'ns dona un dossier i se'ns parla de l'autor i se'ns parla d'aquelles obres també que ha escrit a banda del llibre que vas a llegir, no? Aleshores, vull dir, tu sí que tens una certa informació de l'autor, però evidentment els que anem al club de lectura ens agrada doncs preguntar, parlar del llibre, però algunes preguntes, si no està l'autor, evidentment no les respost,
0: clar,
1: no les respon ningú. Aleshores, sí que ens pareix molt interessant. I jo, quan he estat en algun club de lectura, que no ha sigut el en el que jo vaig, però que sí que ha sigut acompanyant algun autor d'Edicions 96, la veritat és que ho gaudixen, vull dir. És més enllà d'una presentació del llibre. Sí que volia comentar, Enric, que no és el mateix una presentació que potser no s'han llegit el llibre.
0: Que una que sí, clar.
1: Com està, que sí que han llegit el llibre i se l'han llegit de manera que tenen que treballar-lo, vull dir, que no és una lectura que fas perquè vols, sinó és una lectura a la que li vols traure el suc, no?
0: Enric, conta'ns una miqueta, tot i que siga a mode de sinopsi, Els Corcs, el teu últim llibre que edita Edicions 96.
2: Els Corcs és una novel·la que vaig escriure, jo crec que possiblement estaria abduït per una força estranya, però és una cosa que em va... Tenia una necessitat. És una novel·la de superació d'una família, i més que d'una família, d'una persona, d'una dona. És la seva trajectòria vital des de principis del segle XX fins a mitjanies del segle XX. Està ubicat, és una família, ella naix en una família de mitgers, en la zona de Fontanars dels Alforins. Especialment la novel·la transcorre entre Fontanars dels Alforins, Ontinyent i València Ciutat. És una, ja el dic, és la superació d'esta persona que es nega a acceptar el futur que li tenia guardat la societat en la que naix, i a través d'una sèrie de mentors que va trobant-se en la vida l'ajuden a poder a ser ella mateixa. En totes les vicissituds, dels conflictes de principis del segle XX, els conflictes de l'agricultura, els conflictes polítics, l'arribada de la Guerra Civil, tot això. I tot això acompanyat del seu principal refugi, i això Pluc, que és una carrasca de grans dimensions, que és el segon personatge no humà, però diria que tant personatge com l'humà.
0: I que té molta relació ja no només en la teva part d'escriptura, sinó també, com dèiem a l'inici, en la teva part de tècnic de recursos naturals i paisatgístics.
2: Sí.
0: Doncs, Els corcs, d'Enric Abad, que vaja molt bé. Gràcies per contar-nos una miqueta de què va el llibre i també per contar-nos la teva experiència en els clubs de lectura.
2: Si em permets només dir una paraula que per a mi és fonamental en el tema dels clubs de lectura. Els clubs de lectura són enriquidors.
0: Vale,
2: enriquidors,
0: pues
2: molt enriquidors.
0: Ahí està el titular. Enric Abad, una forta abraçada.
2: Vinga, vosaltres.
0: Adéu. Rosa, i l'últim minutet per a tu.
1: A veure, sí que volia fer un poquet d'espoiler d'Escorcs. A mi és un llibre, és una història molt, molt, molt bonica, una història de superació de dona, com ha dit Enric, però sí que volia fer un xicotet espoiler perquè en el llibre també apareix Xètiva.
0: Ah,
1: i aleshores
0: convide
1: a tots els oients a que busquen el llibre
0: que
1: i que busquen el trosset de Xètiva, perquè a més és una part de la història de Xètiva que li doneu molta importància a tots els xètivis.
0: I a més que està en les biblioteques també, com sempre, i amb això acabem, poden posar-se en contacte amb vosaltres, en la web, en les xarxes, on siga, no?
1: Molt bé, sí, a l'editorial sempre estem oberts i els indicaríem on poden trobar el llibre i, si no, fins i tot el poden comprar a la nostra botiga, clar que sí.
0: Rosa Nicolau, des d'Edicions 96, gràcies per estar en l'acer. Una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres. Fins ara.

programa de moltes llengües i molts accents. Ui, veritat, a Cielo i Poro i Deixet i Vall Comarques. Gràcies per estar a l'altra banda. Ara les dues idees s'actualitzen la informació amb Fèlix Lluc, Carla Benavent i Aitana Francesc. A hora 14, Deixet i Vall Comarques, 3 i 20, Ser Deportivo, 7 i 20, La Ventana. Gràcies per estar a l'altra banda. Vostè i jo, tu i jo, ens tornem a escoltar demà. Ah, sí, a la mateixa hora, al mateix dial, 94.6, a la web, a l'app o on siga. A Cielo i Poro i Deixet i Vall Comarques. Adeu.

0: Es verdad que queda un poco lejos en el tiempo, porque parece que se jugó, recuerden, el viernes a las 12 de la mañana en La Murta. Venció el Olympic al Alberic por 2-0. No sin dificultades, ¿eh? No sin dificultades. Mejor que hacer una crónica del partido, la tienen disponible en nuestra web. Mejor que escuchemos a ambos entrenadores. Empezamos por Alex Redondo, entrenador del Club Deportivo Olímpico. Yo no pude asistir al partido, así que quien pregunta es Ricky Mateu.
1: Alex Redondo, entrenador del Olímpico. Bueno, en primer lloc, enhorabuena.
2: Muchísimas gracias.
1: Hacemos un resumen. ¿Cómo has visto el partido?
2: Pues bueno, el partido la viste es... Bueno, para ellos que la haya visto antes, ¿no? Sabía lo que era a trobarmos. El equipo ha tenido un momento, al igual, incómodos a nivel ofensivo, pero controlando a nivel defensivo. Y bueno, nos ha donat un valor parat el poder fer ese gol que nos donara esa tranquilidad. Y bueno, al final el equipo ha treballat molt bé per a poder conseguir este títol.
1: El equipo ha dominat totalmente el partit, excepte 10 minuts de la primera part i 10 minuts de la última per diferents circumstàncies, però la resta està totalment controlat.
2: Sí, i el que dic, quan més controles, perquè al final dins del partit hi ha moltes fases, i bueno, intentem controlar el màxim possible a nivell ofensiu i defensiu, i l'equip bueno, s'ha mediscut la victòria totalment. Però bueno, han tingut un gran rival, el Benic al final no posa les coses fàcils i el resultat que ha tingut no ha sigut casualitat. Tenim un gran rival davant que ens ha fet aixòs d'un minuteig al igual de no estar còmodes, però bueno, en resum, jo crec que l'Olimpí s'ha mediscut aquests tres punts clarament.
1: És la quarta victòria consecutiva, això també li dona a l'equip una confiança i una sensació, almenys el que transmeteix des de, o el que es veu des de fora, de que en algun moment del partit va arribar el gol.
2: Sí, al final el que dic, l'Olímpic aposta per intentar generar i estar prop de l'àrea, generar ocasions, i estem aconseguint-ho. Sí que és de veres que avui en la primera part ens ha costat a millor fer el primer gol, però estem molt prop, no? Al final nosaltres apostem per intentar generar molt ofensivament i l'equip està fent tot a la perfecció.
1: Si parlem d'individualitat, bueno, Hugo novament de titular i possiblement estem veient una de les millors versions, almenys avui, de Carles Vidal.
2: Sí, Carles Vidal té... A veure, jo fora de lo que és deportiu crec que té un rol en aquest equip importantíssim, és el capità, porta molts anys, té un gen competitiu que el té ell, i sa personalitat de líder, i si damunt l'acompanya el poder estar a este nivell en valor i sense valor, pues, evidentment Carles Vidal és molt important per a l'Olímpic.
1: Una de les baixes que hi haurà per al pròxim partit és la de Sergi Aparicio, ha vist la Rojo. No sé, vos ha explicat què ha passat ahir?
2: Bueno, ha sigut per a una protesta, a pareixer, ara m'informaré millor, però bueno, el rumor era igual avui. Igual com el futbolista no pot tenir un bon dia, jo crec que l'àrbit no ha tingut un bon dia. Decisions que al final no sabien el criteri, no? Per el tema de les càrregues, pareixia que una mínima càrrega era falta, després una càrrega més abusiva no era falta, no sabien però no, el criteri realment. Jo crec que avui no han tingut un bon dia, però bueno, igual com ens pot passar a mi, com a cos tècnic, com a un futbolista.
1: Respecte a això, el criteri a l'hora de treballar les targetes no ha sigut el mateix, i en el conteig, per a l'hora de sacar, pareix que tampoc era el mateix.
2: Sí que és de veres que és un àrbit que permetiu a l'hora de parlar internament en els passillos de vestuaris, però bueno, dins del camp és que al final això és futbol, i és que visguem el futbol i entenguem el futbol, però evidentment hi ha comunicació, i en el camp pues, l'àrbit no ha permitit res de comunicació, i bueno, pues això ha penalitzat per aixer moltes targetes que han caigut cap a nosaltres, i bueno, jo crec que sense entrar més, crec que no ha estat avui acertat i crec que hem eixit per jubilats.
1: Bueno, més enllà d'això, el que estàvem escoltant ara és un vestidor que està eufòric.
2: Sí, jo sempre dic que les coses bones s'han de celebrar, perquè vindran moments difícils i les coses bones s'han de celebrar. i ja està. Al final n'hi ha un procés d'una setmana de treball, d'un objectiu setmanal que se compleix com avui, doncs n'hi ha que celebrar-ho i estar contents.
1: I per acabar, han sigut dues setmanes on s'ha tingut que treballar menys per causes forçades, condicions meteorològiques i després el pont, però se torna una setmana normal de treball per a visitar el Benidorm, no?
2: Total. Ara tinguem uns dies ahí perfectes per a desconnectar, el que dic, celebrar, desconnectar, i el dimarts

0: Hem tingut una ocasió molt clara a cada equip, hem tret una nosaltres baix d'espalos pràcticament, en un error en eixir de valor i bueno, després hem tingut una en l'àrea xicoteta, en David, i bueno, el porter ha fet una gran intervenció. Jo crec que se podia haver anat 1-0 per a cada un o 0-0 i bueno, jo crec que la segon part hi s'han eixit un poc més enxufats. De fet, en 1-0 ve una acció de valor parat. Jo crec que se trenca en un detall i ja després pues, de veres que ens ha costat agafar-nos a lo que és l'escenari, no? Que crec que hem vingut a un gran camp, hem donat una bona presència així com a equip, però no ens ha sigut suficient per a poder aconseguir algo.
1: Tal vegada els vostres millors minuts ha sigut en els últims 10-15 de la primera part, on el partit s'ha trencat un poc més.
0: Sí, efectivament, jo crec que els primers 30 ens ha costat adaptar-nos un poquet a este camp que és tan gran, l'equip rival que és un gran equip, molt treballat i bueno, és de veres que fins al 30 no ens hem sentit del tot còmodes, però després hem sabut refer-nos i hem tingut un poquet més de paciència en valor, hem pogut combinar diverses vegades per a tindre eixa pausa i se posa i poder recuperar també aire perquè ens estaven un poc avassallant, no? Estàvem defendent només i no estàvem atacant, per tant, jo crec que els últims 15 minuts hem estat molt bé, però bueno, després, com te dic, a l'inici de la segon hem tornat a estar un poquet desconnectats i ahir ens ha costat un poc el partit.
1: En aquest inici de temporada, bueno, imagina que esperant recuperar jugadors que deuen de ser importants, com per exemple Nico Cabanes.
0: Totalment, estem un poquet justeix de plantilla i com tots els equips, jo crec que les lesions sempre en aquestes categories ens marquen molt i sí, hi ha diversos jugadors importants per a nosaltres que encara no hem pogut comptar amb ells, un d'ells és Nico i bueno, esperem que es recupere pronte perquè per nosaltres és fonamental, a més una posició d'extrem que no estem molt sobrats i tenim sempre que fer ahí encaixar jugadors fora de posició i bueno, l'inici hem tingut les primeres 4 jornades un bon inici, gran inici diria jo, però ara portem 2 derrotes i això és el futbol, no? Ni antes eren tan bons ni ara tan roïns, un poc d'equilibri i bueno, ara que ve un pont llarg, desconnectar i el dimarts a treballar a preparar el pròxim.
1: Tot i els últims 2 resultats sigueu un poc l'equip revelació per com heu començat la temporada, perquè l'Alberic ve de patir moltíssim per salvar la categoria, però el projecte d'enguany se veu que és totalment diferent.
0: Bueno, com bé dius, hi ha un entrenador nou, en este cas que sóc jo, els jugadors, la mitja plantilla va renovar, van fer incorporacions, però bueno, al final venim de aquest equip, com tu has dit, va patir molt la temporada passada per salvar l'últim partit, faltant 10 minuts, i el que volíem era consolidar la categoria. Jo crec que en els jugadors que tenim podem salvar la categoria si treballem tots com a equip i tenim el compromís que estem demostrant dia a dia, i això intentarem fer, salvar-la quan abans, treure els 35 punts quan abans i a partir d'ahir, pues, per supost, quan més amunt quedem, pues, millor.
1: Està clar que l'objectiu no es posa ara, es posa en gener, en febrer, però sí que hi ha equip o les perspectives de que l'equip pugui estar lluitant en la zona alta.
0: Bueno, jo tinc els peus en terra i sóc molt realista, no vaig a negar que estic molt content en l'equip que tenim, però com t'he dit abans, venim de patir molt i jo crec que el més important és que consolidem la diguem la temporada, la categoria i a partir d'ahí pues a veure en quin moment estem de la temporada i si tenim temps de poder aspirar a algo més que seria pues molt bo per a tots.
1: I per últim, aquest grup sud de la Lliga Comunitat és complicadíssim.
0: Brutal, per a mi és una tercera encoberta, una tercera federació, però bueno, bueno, ja ho sabem tots, és que no me deixaria a quasi ningú, són tots molt complicats, tot el món pensa en Benidorm i Alcira, que són super equips, però és que l'Olímpic té un equipàs, m'atrevia a dir equips que encara no han despertat, com Tavernes, bueno, i què dir dels equips d'Alacant, no? Novella, Tader, tots aquests equips, Xàbia, és que tots són grans equips i te poden guanyar el partit en qualsevol moment, per tant nosaltres hem de disputar cada valor com si fos l'últim i cada partit com si també fos l'últim per a poder salvar-nos.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: Bien, pues ya hemos escuchado a ambos entrenadores. De nuevo, gracias a Ricky Mateu por su labor. Vamos a completar lo que fue ese último partido. Buscamos la opinión de don Vicente Fillol González.
3: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
4: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia

0: Pues sí, hubo más, claro, hubo más fútbol. Hemos hecho un rápido resumen al inicio del programa, pero seguro estoy que no te van a faltar a Iñaki Martínez. Iñaki Martínez, buena vesprada.
1: Hola, Félix, bona vesprada. A banda d'aquesta victòria en lliga comunitat de l'Olímpic de Xàtiva a la Murta 2-0 davant l'Alberic i que estava en aquesta segona posició l'equip de Alex Redondo, n'hi ha que destacar que no és primer ni segona federació valenciana en aquesta jornada, degut a que juga la nostra copa, però sí va haver tercera federació valenciana en aquest grup 10, on, ja saben, aquesta victòria del Navarrés 8-1 davant del Canals Club de Futbol, que es va jugar el passat dimecres, i després, doncs, resultats dels nostres, doncs, va perdre la Font de la Figuera 5-1 en el seu vida davant l'Atlètic Muro a domicili. Empatava també a domicili 0-0 el Vallada, que se va habilitar a Beniarrés, i el que va aconseguir la primera victòria de la temporada va ser l'Alcúdia de Crespins B, que va guanyar 2-3 a Quatretonda, mentre que l'Anna guanyava 5-0 al Agullent. En aquesta jornada descansava el Josa B. I pel que fa a la nostra copa, doncs els equips nostres han hagut molts que ja estan eliminats, perquè el Canals jugava contra l'Alcúdia i perdia 2-5 en el 4 Camins. En este cas també caia eliminat l'Alcúdia de Crespins, que va caure en la tanda de penals després d'un empat a 1 en els 90 minuts, però el resultat de 6-5 en la tanda de penals favorable a Gelo deixava a l'equip alcudià fora de la nostra copa. Sí que va poder passar el Lloso, que va quedar 1-5 davant el Racing de Manuel, partit disputat en la Noguera de la Ribera Alta, mentre que sols ja es queda per enfrontar-se els partits que jugaran demà dimecres a les 8 d'esprada i sent Navarra-Senguera, i a les 8:15 un interessant Vallada Moixent, i ja això es quedarà per al dimecres 20 d'octubre, que en un principi estava previst per este dijous, però finalment ha canviat de data i es jugarà el proper dimecres 21, com acaba de dir, proper dimecres, eixe Agna Olleria, que es disputarà a les 8:15. Així que, Fèlix, un cap de setmana que la nostra copa sigui protagonista i que també, doncs, la jornada lliguera del que ha hagut doncs ha deixat, jo diria que algun que altre bon resultat.
0: Por cierto, respecto a ese partido jugado por la Alcúdia de Crespins con el entrenador Joan García, también habló Iñaki Martínez.
2: Estem amb Joan García, entrenador del Club Deportiu de Crespins. Hola, Joan, bona nit.
3: Bona nit, Iñaki.
2: Ha sigut un partit en el que la veritat s'ha posat per davant, s'ha empatat davant la Gelo i la tanda de penals no ha hagut sort. Una eliminació que, en fi, dolenta, o com la veiem?
3: Sí, al final l'objectiu, win a Gelo, avui dilluns, dia festiu de vindre a Gelo a jugar una eliminatòria de la nostra copa, al final l'objectiu, com tots els partits, era guanyar. Crec que l'Alcúdia de Crespins avui a Sina ja ha fet suficients mèrits per a poder passar ronda, ja que l'equip crec que ha estat bé en quant a actitud, en quant a buscar la porteria rival, en quant a intentar aconseguir gols, però sí que és de veres que avui en la zona de finalització l'equip pues, ha decidit mal, no ha estat en aquesta xispeta que de normal estem. Al final hem aconseguit marcar, que era difícil, i en una jugada ja un jugador de la Gelo ha fet un golaç que ens ha complicat altra volta les coses. A pesar del gol de l'empat de la Gelo, l'equip ha seguit generant ocasions, moltes ocasions, inclús un penal en l'últim minut, però al final pues, no ha pogut ser, i en la tanda de penals pues, al final no hem pogut passar ronda, que era el principal objectiu, win a Gelo. Però no tinc res a tirar-li encara a ningú, ja que l'equip que ha fet un partit digne d'un equip que era a priori superior que el rival per categoria, ho hem demostrat en el joc, però no en l'eficàcia.
2: I això al final, doncs, l'equip és de veres que ha jugat bé, ha jugat molt bé, l'equip ha donat excepcions, però, claro, a vegades els errors, doncs, es paguen, no?, podien dir. I en la tanda de penals sí que és de veres que hem vist que Quim ha adivinat... és de veres que no ha pogut encertar, però sí que ha vist la direcció del baló en 4 de 6 i és un porter que està en el juvenil i que, bé, doncs, té un poquet d'eixe mèrit, no, també?
3: Sí, al final avui el cos tècnic encapçalat per mi hem decidit que jugar aquí, hem decidit fer algunes variants respecte a l'últim partit de Lliga Nayoro, però jo crec que l'equip no, això no ho ha notat, l'equip ha competit bé, l'equip ha estat intens contra un rival d'inferior categoria però que tenia les idees molt clares, que sabia l'objectiu d'ell al llarg del partit quin era, i al final cada un utilitza les seues armes, a la Yaelo donar-li l'enhorabona per passar ronda i nosaltres per centrar-nos en la Lliga. Sí que és de veres que, com tu bé dius, Quim ha fet una tanda en la qual ha acertat el lloc però no ha estat acertat en poder parar els penals, i al final, per al final, arribem a una situació que és nova, perquè no, de normal no juguem tant des de penals, i al final, pues, el nostre especialista, que en este cas és Alberto, que no ha pogut vindre avui, pues no ha sigut millor que la presa de decisió ni la tanda de penals, i doncs li ha donat la bona, com he dit.
2: I ara, com bé deies, és centrar-se ja en esta lliga després d'esta eliminació de Copa, i el més proper... Ja tenim ahí el Alginet este cap de setmana, un partit diumenge en el José Gramajé per intentar, doncs, tornar a seguir sumant de 3 en 3 en Lliga, que de moment s'està ahí aconseguint, i a tindre aconseguir en aquestes expectatives afrontar-les, no?
3: Sí, al final tots tindrem la il·lusió d'anar passant rondes en la nostra Copa, però al final això és futbol, i si tu avui vens a Yellow i no aconseguixes tindre l'eficàcia que deus de tindre contra un rival d'inferior categoria en la qual generes grandíssimes ocasions i no aconseguixes marcar, però al final, com bé se diu, el futbol te ho paga, i res, ara centrar-se en la Lliga, que al final demà comencem setmana nova d'entrenaments, rebem en casa davant del Ginet, davant de la nostra afició, intentar tornar a tindre i ser eficaç, que sempre ens caracteritza, de generar moltes ocasions i aprofitar-les i donar bona imatge, aprendre els errors, que també han hagut errors avui, i borrón i cuenta nueva, com se diu.
2: I ja per últim, hem estat així fa uns minuts en aquest acte de presentació davant l'afició, no? I bé, doncs hem tancat el dia, no?, així en el Club Jack Spins, amb este de presentació, que bé, ha servit un poc per a conèixer a qui són els equips i sobretot, doncs, veure aquesta bona afluència que ha hagut així i donar el suport i com bé deies, no?, en aquest missatge que hi ha que seguir i que anem a fer en aquest cas, que deies que destacaves molt, que se van a fer coses molt positives aquest any.
3: Sí, ja la segona temporada al capdavant del primer equip del Club Deportiu del Cuiac Espins, i és a dir, el de sempre, al final el projecte d'escola és formar jugadors perquè al final acaben jugant en el primer equip, i també donar-los sempre les gràcies perquè cada cap de setmana, ja se juguen a casa o se juguen fora, acudixen en massa a veure este grup de jugadors que jo entrene i que es deixen la pell en cada entrenament i en cada partit, i es mereixen el suport que reben del part del poble i de la gent que acudeix al José Gramajé, i aprofitem també com per a esperar-los el diumenge així contra el Ginet per a donar una vesprada de bon futbol i que disfruten.
2: Doncs, Joan García, moltíssimes gràcies, ànim i sort en aquest partit davant del Ginet.
3: Moltes gràcies a tu.
0: Gracias, Iñaki Martínez. Gracias a Joan García. Recta final de nuestro programa.
4: ¿Sabes que ya puedes llevar toda Radio Sativa contigo de una forma completamente nueva? La nueva app de la cadena SER ya está aquí. Más visual, más completa y pensada para ti. Ahora tienes en un solo lugar el directo, los programas a la carta, tus podcasts favoritos y hasta vídeos.
5: Buenos días. Bueno,
4: la ventana de Sativa y Comarcas. Todo en la palma de tu mano. Solo tienes que registrarte y seleccionar Radio Sativa como emisora principal. Porque así tendrás una experiencia más cercana, más tuya y con todo lo que pasa aquí, en nuestras comarcas. La nueva app de la SER ya disponible para iPhone y Android. Descárgatela y haz de Radio Sátiva tu radio. Let's go.
0: Tenemos que viajar aquí. Tenemos mucho que contarles durante los próximos días. Hoy no estará con ustedes Aitana Francés, porque no tenemos ahora 25 deportes, hay Champions. Pero sigue aquí en la redacción. Así que si Dios quiere, mañana 3 y 20 volvemos a encontrarnos con el deporte local y comarcal. Como siempre, gracias por estar ahí. Volvemos a la rutina. En mi caso, lo tengo que reconocer, vendí de rutina. Vale, hasta mañana. Buenas tardes, chao.

Són a la gossa i costa no sentir un pessic al cor quan arriba el moment de dir adéu al grup, que ha sigut molt més que música. La gossa sorda s'acomiadava el cap de setmana passat a Pego, al seu poble. Allà on va començar tot, davant d'un públic que no només cantava les seues cançons, sinó que també compartia els seus ideals, la seua lluita i una manera d'entendre el món. Davant de totes les injustícies que hi ha avui, les seues lletres sempre han sigut un crit, consciència i orgull de poble. Han posat també banda sonora a tota una generació i han demostrat que la música també pot ser una eina per transformar el món. I ara que s'acomiaden de nou, ens queda la sensació de que una part de nosaltres també tanca una etapa. Però tranquils, perquè les cançons no s'acomiaden mai del tot. Continuaran sonant, estic segura, i a més així a la ràdio també. Gràcies, gossa sorda, per fer-nos cantar, pensar i lluitar. 7 i 21 minuts de la vesprada, 13 d'octubre, 24 graus a Xàtiva, comencem La Ventana.

0: Estan escoltant bé. El Cicle Internacional de Concerts de l'Orgue Històric de Montes ens ofereix una nova oportunitat per a descobrir la riquesa d'aquest instrument i acostar-nos a grans intèrprets. El nostre convidat és Arturo Barba, organista i catedràtic del Conservatori Superior de Música de València, que actuarà a Montes el pròxim diumenge 15 de novembre a les 6 de la vesprada junt a Jesús Fuster, catedràtic d'oboe del Conservatori Superior de Música de Castelló. Arturo, bona vesprada, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
1: Hola, molt bona vesprada i moltíssimes gràcies a vosaltres per obrir-nos aquesta finestra per a mostrar el que tenim preparat.
0: Quina programació més variada. Conta'ns un poc, què sent un organista quan té davant l'orgue històric com el de Montesa? Què el fa especial respecte d'altres instruments?
1: Es fa especial precisament aquest caràcter històric. Perquè quan estem davant d'un teclat del segle XVIII, quan estem davant d'una mecànica, d'un secret del segle XVIII, sí que sents i se percibís molt, no? que estàs escoltant el so del patrimoni, el so del passat. Més enllà de que avui en dia hi ha orgues meravellosos, orgues moderns, capaços de fer música amb moltíssimes possibilitats tímbriques, no? Però sempre aquest caràcter històric li dona una pàtina diferent, li dona un caràcter diferent i la música sona d'una altra manera.
0: Bueno, el vostre concert, si no vaig errada, és el 15 de novembre a Montesa, d'orgue i oboe. Com naix aquesta proposta de mesclar aquests dos instruments musicalment?
1: Bé, l'oboe és un dels instruments amb diferència. Els instruments de vent en general funcionen bé amb l'orgue. L'oboe, la trompeta, diria, són els dos instruments que més...
0: Combinen.
1: Que més combinen, sí, pel seu timbre, pel seu caràcter solístic i amb quantitat, dels millors compositors, sens dubte, de música escrita per a aquesta formació. I és veritat que des de la direcció artística del Festival de Montesa sempre tractem de fer un programa novetós, variat, i sempre amb propostes que no han sonat mai, i ja portem 13 edicions.
0: Sí, que barbaritat.
1: Sí, i no havíem fet un concert a duo d'oboe i orgue, i enguany ha arribat el moment.
0: Què teniu preparat per aquest dia? Què és el que aneu a escoltar? Anem a escoltar més que anem.
1: Aquest dia anem a fer un repertori de música barroca, on Bach, sens dubte, tindrà una presència estel·lar. Escoltarem sonates d'orgues d'orgue i oboe de Bach, escoltarem part d'una partita amb l'oboe sol de Bach, escoltarem música de Telemann, música barroca de centre Europa. És un instrument que permetís, com dic, moltes, moltes versions. No és un instrument pensat en música centroeuropea i esta música sona meravellosament bé. I ja dic que no és la música que porta al cor un instrument com aquest, no? És un instrument molt més vinculat, per exemple, a la música ibèrica o a la música italiana, com és la que anem a poder gaudir en els primers concerts, per exemple, ja del que el tenim aquest diumenge.
0: Clar, el primer concert és este diumenge. Conta'ns un poc qui serà aquesta professora d'orgue, no? Que estarà allí per oferir el concert.
1: Sí, a veure, enguany, Carla, te resumís un poc per tindre una mirada de conjunt al festival. El festival, com tots els anys, abasta octubre, novembre, dissembre, amb dos concerts mensuals, sempre en diumenge de vesprada, sempre en entrada lliure i sempre en una molt bona resposta del públic. Comencem enguany amb Margherita Schidurlo, una organista italiana, professora del Conservatori de Monopoli en la Puglia italiana i molt especialitzada en música italiana, precisament, dels segles XVII, XVIII i XIX. Oferirà un concert de música europea titulat Da la Folia a la Bendizione, de la Folia a la Bendizione, diguem, un poc pel caràcter de les obres per les que va anar atravessant el seu programa, on trobarem música ibèrica, trobarem música alemanya i sobretot trobarem música italiana. Començarem, com dic, amb un recital amb ella i enguany les propostes que tenim preparades no només se queden en recitals i, com sempre te dic, tractem de fer propostes diferents. La setmana vinent, el dia 25 d'octubre, contarem amb un concert d'orgue i veu de la mà d'un contratenor, sopranista. Inclús vull dir, un... Sí, un... Contarem amb el que fins enguany ha estat el professor d'orgue del Conservatori d'Alacant, Benet Xilbau, un organista fantàstic, molt conegut en tots els cicles nacionals, i un organista, perdó, un contratenor també basc, Miquel Uscola, que ens oferirà a mi aquest concert el 25 d'octubre. I després, en novembre, contarem per primera vegada també en una proposta originalíssima d'orgue i campanes.
0: Orgue i campanes? Això
1: orgue i campanes,
0: quin tipus
1: sí.
0: De mescla? Que meravella!
1: Sí, Carla, pensa que va estar molt... Bueno, una...
0: Sí, és
1: una data per anotar en agenda, perquè...
0: Totalment.
1: Tindrem a Llorenç Barber, que és una persona molt coneguda en el món de la música i de la performance musical, diguem. És un històric de tot este món. I tocarem un concert en un carrilló de campanes que ell portarà, con moltíssima improvisació per part de l'organista. Serà Carlos Arturo Guerra, organista de la Catedral de Conca. I per aquest dia repetiran una fanfàrria titulat Fanfària per el nomenament d'un cavaller que Llorenç Barber va tocar en 1899, 89, disculpa, 89. Sí. Va tocar-la, una composició d'ell que va tocar a Montesa en un carrilló de campanes, precisament quan va vindre don Juan de Borbón, conde de Barcelona, en aquella època, va vindre pel nomenament d'un cavaller de l'ordre de Montesa, en 89.
0: Que guai,
1: i li hem demanat que, bueno, vora 40 anys després ens repetisca aquest esdeveniment musical, no?
0: Clar, però que meravella, ja em sorprenia a mi el fet de que l'orgue i l'oboe, bueno, que estem acostumats a escoltar-ho, però sempre sorprèn, perquè l'oboe també és un instrument que cal molt la pena escoltar quan està ben tocat, i damunt orgue i campanes. És que les nostres orelles van a flipar i van a estar encantades d'escoltar-ho. Bueno, Arturo, continua, contant-me la programació.
1: Sí, a més, ja t'he dit, Carla, que... hi ha molt d'improvisació en aquest tipus de concerts, de campanes, però hem posat a l'abast de Llorenç inclús les campanes del campanari, dos campanes del segle XVIII, que és l'església, també la sacristia, encara que no sabem la proposta com serà fins que comencen els assajos, no? Però bé, serà una cosa molt interessant, de segur.
0: Sí, seguríssim que sí. Bueno, que volia comentar-te jo abans de continuar. Hi ha algun tipus d'entrades o és gratuït el cicle per als oients que encara no hagin anat mai? Que és raro, perquè en 13 edicions, però bueno, sempre hi ha noves incorporacions.
1: Bueno, no, l'entrada és gratuïta. Sí. Això és una proposta cultural que parte...
0: Per disfrutar.
1: Sí, que l'Ajuntament de Montesa recolza absolutament, i jo des d'ací els agraeixo una vegada més a Maria Serra, la regidora, a Héctor, l'alcalde, i en realitat a tot l'equip de la parròquia, que també estem darrere de tot això, Josep Cerdà, Manolo, jo mateix, vull dir, tenim un equip molt bo, que estem molt compromesos, sí, per a que aquesto funcione, una xarxa de publicitat, via mail inclús, molt, molt estesa, i que la veritat que assegura que ja des de fa moltíssims anys ja és una... és una data obligada de la tardor, una data cultural de la comarca, i que la gent pregunta, la gent ve, l'entrada és lliure, completament lliure. I
0: clar, és sempre, sempre a les 6 de la vesprada, no?
1: Això és, diumenges a les 6 de la vesprada, i paga molt la pena. Pense que és un plan cultural i vinculat al patrimoni inigualable per un diumenge de vesprada, molt, molt, una cosa tranquil·la, però culturalment molt, molt ressenyable. I són concerts, no són llargs, d'una hora i 10 minuts, hora i quart. I bé, estaria, bueno, com sempre, convide a tothom que ens estigui escoltant a gaudir del so de l'orgue de Montesa i de totes aquestes propostes que vos estem dient, perquè és un plaer trobar-nos sempre allí i compartir música edició tras edició. Sí, sí.
0: Arturo Barba, moltes gràcies per compartir amb nosaltres la teua experiència, tota aquesta organització que porta darrere el cicle d'orgue de Montesa, i per ajudar-nos a descobrir un poc tot el que pot oferir tota la programació. Recordem que este diumenge ja comença el primer concert, així que acabem amb la música, que és una de les músiques que sonarà. Així que gràcies, Arturo, una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres, Carla. Vos esperem a tots.
0: Adéu.

0: secreto mejor guardado del Mediterráneo.
1: ¿Sabes? En Xàtiva hay una clínica dental que te tratan como en casa. Es la Clínica Dental Pilar García del Caño. Te sientes especial, te escuchan, te explican todo desde el principio. Desde la ortodoncia invisible Invisalign hasta las prótesis digitales CEREC en el día. Entra en clínicapilargarcía.es o ve a Baixada del Carmen 6 en Xàtiva. Clínica Dental Pilar García del Caño. ¡Que no te lo cuenten!
2: La ventana de Xàtiva y comarcas. Con Carla Benavent.
3: I fins així arribem al final de la ventana de Xàtiva i Comarques. És dimarts, 13 d'octubre del 2026. Ens despedim amb 22 graus a Xàtiva, segons AEMET, i tanquem, com sempre, és dimarts amb la píndola d'Alejandro Agustí, que és per a vostè ser patriota. Adeu!

una pregunta que cada volta que arriba el 12 d'octubre me torna al cap. Una pregunta que mos van fer en l'examen de castellà al selectiu l'any 2021 i que molts dels que es vam examinar aquell any difícilment oblidarem. Què és per a vostè ser patriota? I mira que han passat anys, però encara un dia com ahir, cada volta que escolta la paraula pàtria en la tele, me'n recorda aquell examen. Perquè, al final, què és ser patriota? És traure una bandera pel balcó? És emocionar-se amb un himne? És cridar ben fort que estimes el teu país? Pues sí, pot ser sí. O pot ser també una cosa molt més senzilla. Perquè tal vegada ser patriota és comprar en la botiga del teu poble en lloc de fer-ho sempre en grans supermercats. És donar suport als comerços que han passat de generació en generació i entendre que darrere de cada persiana que continua alçada hi ha una família que està intentant tirar avant. És interessar-te per les teues arrels, conèixer la història del lloc on has crescut, mantindre vives les tradicions i cuidar, en el nostre cas, una llengua que forma part de qui eres. I també és entendre que estimar la teua terra no significa pensar que és millor que la de les altres, sinó reconèixer tot allò que la fa especial i responsabilitzar-te de cuidar-ho. Perquè, de vegades, parlem molt de pàtria, però potser ens oblidem de totes aquestes coses quotidianes que, precisament, fan que una terra siga nostra. I jo no sé si hi ha una única resposta correcta a aquella pregunta que mos van fer en el selectiu, però si vull tornar a tindre aquell examen davant, probablement diria que ser patriota és això. Estimar el lloc d'on vens no només amb paraules, sinó també amb allò que fas cada dia. Perquè una pàtria no es construeix només amb banderes, també es construeix en els carrers, en les botigues, en la llengua i en la gent que, sense fer massa soroll, manté viva la seva terra.